0: és que el PP d'Eivissa se vol espolsar un problema de damunt que ha causat el PP d'Eivissa. Mallorca no pot ser femer d'Eivissa, perquè no és la responsabilitat del mallorquí.
1: A Eivissa, en canvi, el president del Consell, Vicent Maria, ha defensat el pla pilot en el ple extraordinari de política general celebrat avui de matí. Maria insisteix en el fet que aquest trasllat es farà de manera segura i adequada. Clàudia Marí.
2: Vicent Maria ha assegurat aquest matí que la gestió de residus a l'illa és una de les problemàtiques a les que s'enfrenta Eivissa. El president del Consell ha anunciat que estan treballant en la redacció d'un pla director de residus i, mentre es conclou, el trasllat a Sonreus es farà de manera segura i controlada. Parla Vicent Marí.
3: Ja s'ha adjudicat la redacció d'un nou pla director de residus i, mentre es conclou la decisió sobre quina gestió futura volem, s'ha treballat per impulsar un pla pilot per traslladar residus a Sonreus, una planta que té capacitat per assumir aquestes restes.
2: L'objectiu, diu, ha de ser reduir la producció de residus i el reciclatge. Per aquest motiu, Marí recorda que s'ha fet una inversió de 2,6 milions per ampliar i modernitzar la planta de transferència de paper, cartró i vidre. També ha anunciat una inversió de 15 milions d'euros per instal·lar biofiltres a Canaputxa. Des del PSOE denuncien la mala gestió del Consell durant aquests anys de govern. Parla Elena López.
4: No tenim aigua i la que tenim no la sabem gestionar. No sabem que anem fent més residus, anem improvisant com tal s'ha pogut tornar a comprovar avui. Només se'ls ocorreix construir i construir i construir en s'excusa de l'habitatge. Aquest és el Partit Popular.
2: Marí també ha defensat l'esperit solidari entre les illes i recorda que Eivissa també rep residus de Formentera.
1: Passa que en aquest mateix debat el Consell ha anunciat que el nombre de vehicles que van entrar a l'illa d'Eivissa el mes de juny és un 13% inferior al del mes de juny de 2024, quan la regulació d'accés de vehicles encara no estava en vigor. Amador Bausà, bon dia.
5: Bon dia. El president Vicent Maria ha defensat que les primeres dades d'enguany certifiquen la consolidació de les polítiques de contenció, unes dades que són encara més espectaculars, diu, en el cas de les autocaravanes.
3: La reducció és especialment significativa pel que fa a les caravanes o vehicles camperitzats que, segons dades d'autoritat portuària, entre maig i juny d'enguany han arribat un 75% menys de caravanes que els mateixos mesos de l'any passat.
1: I a Palma, l'Ajuntament reclama restriccions circulatòries durant l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. El batlle Jaime Martínez està especialment preocupat per l'aglomeració de gent que es pugui concentrar al voltant de la platja de Palma, un dels indrets de Mallorca des d'on hi haurà millor visibilitat per veure aquest fenomen.
6: Martínez considera que el dispositiu especial de seguretat ha d'incloure mesures que evitin el col·lapse de les principals vies de la ciutat. Declaracions del batlle al programa de Ràdio Nacional El Último Tren, presentat per Isabel Gemio, que s'ha fet des de Palma.
7: Las deberá haber, las
8: claro,
7: deberá haber,
8: claro.
7: se anunciarán en tiempo
8: claro,
7: y forma,
8: supongo,
7: se hará previsión, pero lógicamente todo el mundo debe apelar a la responsabilidad. Hay que controlar todo el tema de emergencias, las puertas y entradas de la ciudad, puerto, aeropuerto, tienen que funcionar, los hospitales también, no se pueden colapsar las vías.
6: El Bala també ha reclamat un finançament específic per part de l'Estat i d'Europa a les regions turístiques com ara les Balears o Canàries.
7: Es decir, el 40% de los turistas de esos 100 millones llegan a Baleares y Canarias. Nosotros necesitamos, pues, reformular todo el tema de financiación de las grandes capitales turísticas, de los territorios turísticos. Aquellos territorios que tenemos una presión exponencial por algo que genera riqueza a nivel nacional, tenemos que tener una compensación.
9: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
1: Les Balears seran la comunitat amb un major creixement de la contractació durant la campanya d'estiu, amb una previsió de gairebé 34.000 contractes. És un 17% més que el mateix període de l'any passat, segons les estimacions de l'empresa de recursos humans Randstad.
5: L'hostaleria i la restauració concentraran la major part de les contractacions previstes impulsades per l'activitat turística. Tot i així, altres sectors vinculats al comerç, la logística o l'oci també reforçaran plantilles. Els perfils amb més demandes són cambrers, cuiners, repartidors i recepcionistes.
1: A tot això, més de 500 aturats de llarga durada i majors de 45 anys han aconseguit feina gràcies al Pla Sí del SOIP. El programa ha atès més de 2.000 persones entre gener i abril.
5: De les quals el 92% compten amb un itinerari personalitzat, formació adaptada i una intermediació amb l'empresa. Aquest col·lectiu representa més de la meitat del total de desocupats a les illes, amb un perfil predominant de baixa qualificació i més dones que homes. Comparat amb el mateix període de l'any passat, l'atur dels majors de 45 anys ha baixat un 7% a les Balears. Catalina Cabré és la consellera

0: de treball.
1: Nosaltres volem créixer en valor, no en volum, i volem apostar i fer feina per l'atur d'aquí, del nostre, que és estructural. Per tant, trobant que primer hauríem de solucionar aquest problema per després importar mà d'obra, no?
2: I l'índex de preus al consum es manté en el 3,4% al mes de juny a les Balears respecte de fa un any i dues dècimes per damunt del conjunt d'Espanya. Les Illes són la tercera comunitat del país on més es varen incrementar els preus després de Madrid i Cantàbria.
3: I on més han pujat els preus és a restaurants i allotjaments, un 7,6% més que el juny del 2025. A la dada del juny, els preus en quedaran dos mesos d'increment a les Illes. La inflació va pujar un 1% respecte del maig i en el que va d'any arriba el 3,1%. Al carrer es nota la pujada.
4: Según en qué sitios, sobre todo en restaurantes. Lo que he notado yo es que no ha subido mucho son los menús. Donde hay menús, ahí han respetado bastante el precio. Y si han subido, ha sido muy poco.
5: Repercuteix un poc a vergüenyances de negoci perquè al final estàs pagant un preu car, estàs comprant un preu car i estàs venguent un preu competitiu. Per tant, és allà on has de fer la vacança.
6: Hay poca gente que quiere venir a trabajar. Ese salario, bueno, porque... Claro, hay competencia, hay pocos trabajadores y, o por lo menos aquí, está bien. Pero en lugares como Ibiza, Menorca, es la peor todavía.
2: I a partir d'aquest divendres es podrà sol·licitar l'ajuda de 10.000 euros per a la compra d'habitatge per a persones de fins a 40 anys impulsada pel govern.
0: Els immobles hauran de tenir un preu inferior als 382.000 euros i s'exigirà una residència mínima a les Balears de 5 anys. L'ajuda compta amb una dotació pressupostària de 6 milions d'euros i serà compatible amb la resta de subvencions i bonificacions fiscals que existeixen en matèria d'habitatge. A més, les compres realitzades a partir de l'1 de gener d'enguany també hi poden optar. L'assignació d'aquesta ajuda es realitzarà per ordre de sol·licitud i es veuran beneficiades 600 persones fins a esgotar el pressupost. Escoltam el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
7: Se va a abrir este viernes, este mismo viernes, día 17, el término para solicitar las ayudas de 10.000 euros para las compras de viviendas desde el día 1 de enero de este mismo año. Y que se trata de la primera línea de ayudas plenamente autonómica, es decir, a la que se van a dedicar fondos propios de nuestra comunidad autónoma.
2: Nova jornada d'intensa calor a les Balears amb alerta taronja a l'interior i nord i nord-est de Mallorca per temperatures que poden arribar als 40 graus. La resta de l'arxipèlag està en alerta groga amb màximes de fins a 37 graus.
3: Però a indrets com Porreres el termòmetre s'ha enfilat fins als 38 graus i mig, a Petra 38,4 i Manacor ja n'hi ha 38,3. La nit ha estat molt calorosa en molt de municipis amb temperatures durant la matinada de 28 graus en alguns punts com Cat de Pere al Port de Solla, una calor que també es nota la mà. La boia de Mó ha registrat 30,6 graus centígrads, la temperatura més alta mesurada durant un mes de juliol des que hi ha registres. El rècord absolut continua sent de 31,3 registrat el 10 d'agost de 2022.
2: Conviure amb aquestes altes temperatures i de forma continuada ja s'ha convertit en un problema de salut pública.
3: A les Balears, en el que duim d'estiu, la calor s'ha cobrat la vida de 107 persones, a més d'empitjorar la salut dels pacients amb malalties mentals. La calorada que fa és el tema més comú de les converses d'aquests dies.
8: Empenyo un poc aquest temps tan fort.
9: Molta calor i cansat.
3: La gent gran o amb malalties cròniques són els que pitjor ho passen i són la majoria de les 107 persones que han mort per la calor a les Balears des del 1 de juny fins ara. 6 per calor extrem i 11 per calor moderat. És el que no activa les alertes però que té un impacte acumulatiu. Dominic Royer és investigador del Ramón y Cajal del CSIC.
10: Lo que es de impacto de calor en la salud es un asesino invisible, silencioso, porque no se ve. Aunque no sea extremo, durante muchos días pues, se acumulan, digamos, los efectos en salud y por tanto también las muertes atribuibles.
3: Les dades oficials de la Conselleria de Salut apunten només 11 morts per cops de calor en la darrera dècada a les Illes, però el recompte fet pel CSIC de Galícia i la Universitat de València a partir de l'excés de mortalitat en dates de molta calor confirmen l'efecte mortal entre les persones més vulnerables per renda o per salut, aquells amb més edat, amb malalties cròniques i nins, diu Royer.
10: Un efecto como puede ser un infarto, un ictus o cualquier otra enfermedad cardiovascular o respiratoria. O incluso fallo renal, significa que no tenemos que llegar a tener el cuadro específico de golpe de calor.
3: Els experts adverteixen que aquest estiu se superaran a les illes els 290 morts per calor de l'estiu passat. És ja un problema de salut pública, exposa Joan Carles Marc, director de l'Escola Andalusa de Salut Pública.
9: Genera un increment de mortalitat, un increment d'infarts, d'ictus, d'arrítmies, degut a l'esforç que realitza l'organisme per dissipar, per llevar aquesta calor del nostre cos.
3: També preocupa l'empitjorament de la salut mental, sobretot entre nens i adolescents. Aumenten les consultes psiquiàtriques greus, els ingressos i les conductes autolesives, es posa Marc.
9: Hi ha més irritabilitat, més ansietat, més trastorns de dormir poc o malament i més agreujament de malalties psiquiàtriques i un major risc de suïcidi.
3: Els experts insisteixen en la importància de dormir bé i suggereixen adaptar els horaris, accedir a espais amb aire condicionat i incorporar de forma específica la salut mental en els avisos per altes temperatures.
2: 2:26, moment ara per la informació esportiva. Alejandro Mendoza, bon dia.
11: Bon dia. El Mallorca s'enfrontarà a dos equips saudites, l'Alfa T i l'Al-Ittihad, en el stage de pretemporada que farà entre el 24 i el 30 de juliol a Marbella. També ha anunciat que el darrer partit de la pretemporada serà el 8 d'agost contra l'Elversberg, Alemanya. Avui l'equip realitza una doble sessió. Ja han fet la primera, que avui de matí, i a les 7 de l'hora baixa tornaran a entrenar sobre la gespa de Son Bibiloni. A més, el club ha anunciat que més de 10.000 aficionats ja han renovat el seu abonament per a la pròxima temporada. I seguim amb futbol, perquè diversos ajuntaments de les illes preparen pantalles gegants per seguir la final del Mundial de Futbol després de la classificació ahir de la selecció espanyola. Unes 10.000 persones van seguir la semifinal contra França, a Son Fusteret, a Palma. Els aficionats estaven molt satisfets pel nivell mostrat per l'equip de Luis de la Fuente.
12: Muy, muy bien, muy, muy guay, la verdad. O sea, la gente una pasada. Todo el mundo súper unido, muy chulo.
13: Buen ambiente, sí, buena gente, buena energía.
14: Pensaba tothom que anàvem a sofrir i no ens ho fes res. I ara, argentins o anglesos, vos esperam diumenge a la final. Guanyarem!
11: Ara hi espera un rival que sortirà precisament, com deia aquest aficionat, del partit d'avui vespre entre Argentina i Anglaterra. I passam a la pista, perquè el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, que jugarà el 5 i el 6 de setembre. Lluitaran pel títol el Barça, el Jaén, el Pozo Murcia i el Palma Futsal. I més temes, perquè el Palmer Bàsquet ha anunciat les sortides de Jesús Carrero, Golden Dyke i Josh Roberts. Els interiors han tingut un paper clau a la permanència de l'equip a primera FEP aquest curs, el curs d'estrena del conjunt balear a la categoria. I no canviem d'esport perquè el Figui Palma ha anunciat la renovació per una temporada més d'Osvaldas Matulionis. El lituà serà un dels quatre jugadors renovats que formen la base del projecte per a la pròxima temporada. A més, el tenista Jaume Munt ha caigut eliminat del quadre de dobles de l'ATP d'Extat. El santanyiner, que formava parella amb l'espanyol Sergio Martos, va perdre en 3 sets davant de Jakub Pold i Ryan Segerman.
2: I avui a la cultura repassem algunes de les cites culturals del dia. La policia te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan. Escoltam la mítica banda mexicana de rock alternatiu Molotov, que actua aquest vespre a les 9 al Claustre de Maó.
0: Amb les entrades anticipades pràcticament exaurides, el quartet de Ciutat de Mèxic fa aturada a Menorca dins la gira europea Frijoleuros Tour, una actuació per celebrar els seus 30 anys damunt dels escenaris i on podrem sentir clàssics com aquest Give Me the Power que sentiu de fons. I avui comença la programació d'Orgullosament Inca amb la projecció de la pel·lícula La Llamada de Los Javis a la plaça d'Espanya de la localitat. Serà a les 9 del vespre.